pita. Agarra't en la vera, vera, veïna de Sant Joan. Vinga, va, la veïna del costat. Rosa, sou d'aquí a Tarragona? De Reus? M'havien dit...

0: tiempo. Agarratan a la vera, vera, vera, des d'enllany. Deixem fer tota la renglera, perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. Montse?
1: De quin poble ets tu?
0: Collon, tu. Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina, aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més? Estalella? I jo...